se stran. En el poto diria que fa ni si en mi sac. En fara dues els barac jans.